sé bio ag electric picnic ag deire an tairig somber ag ibre a féhocht le potential. Lanhuiid ar aige rís le pí kill nua ó Alex Warren, Dearcéis, Clúas, Tapa Hort, den ar na mahorí. Seo iad na hara.